0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
3: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
4: Hoy por hoy Gandía, Sandra Albert.
5: Bona vesprada, com estan? En la jornada d'avui predomina un color, el roig, per l'alerta meteorològica que emet activa a partir de les 13 hores per altes temperatures, fins a 42 graus podem arribar. Roig també per eixe avís activat ja per altes temperatures per part del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Però avui, a més, hi ha un roig més que és protagonista. Així sonava el minut 22 del partit a la platja nord de Gandia. Escolten l'eufòria de totes les persones que van seguir el partit a través de la pantalla gegant que l'Ajuntament de Gandia va instal·lar a l'escenari 3. Escolten la celebració del gol de penal de Mikel Oyarzábal. Després va vindre el de Pedro Porro en el minut 58 i amb el xiulit final del partit tot va esclatar. Ara i fins que arribi diumenge, amb el partit final del Mundial, moltes persones somien en sumar una estrella més, en convertir-se en la millor selecció del món, en ser, simplement, els millors.

0: I és que ahir el partit es va viure com una final en moltes de les pantalles gegants que es van instal·lar arreu de la comarca. I ací a Gandia hi ha un espai on es va viure també de forma molt especial.
1: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci. En ser benvinguts al Mercat del Prado. Ser benvinguts al Mercat del Prado.
0: Ahir, un dels punts on es va viure amb intensitat aquest partit entre Espanya i França va ser el Mercat del Prado. Però és un espai, Diego Mas, director del Mercat del Prado. Bona vesprada.
2: Què tal, Sandra? Bona vesprada.
0: És un espai que esteu seguint el Mundial des del primer moment i sempre plenant tot el mercat.
2: Ahí estem, ahí estem. La veritat és que la gent està vinguent en massa i superbé, supercontents.
0: De fet, ahir iríem al carrer a preguntar a la gent on aneu a veure? I ja va diverses persones que ens deien al mercat, perquè estive lleno ahí, s'està molt bé, i pantalla gegant i tot.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que és un espai que està prou còmode tot. Hem intentat, pues, a banda, pues, ficar pantalles addicionals per a també la gent que es quede sense puesto en l'espai interior, que puga veure-lo des de la terrassa, i ahir també es va veure des d'ahir i superbé.
0: Aproximadament quantes persones hi havien?
2: Pues dins en torn a unes 600, més o menys.
0: Unes 600 persones dins, però fora també hi havia en eixes pantalles exteriors, o sigui que no n'hi havia lloc per a més, però com es va viure? Es va cridar fort aixòs dos gols que van haver ahir?
2: La veritat és que almenys donava la sensació de que era una final, de que no era una semifinal. La gent estava superentregada, sabien que era un partit supercomplicat i jo crec que es viu en una altra intensitat, no? Sabent això.
0: I a més també tenen diferents opcions per a menjar, per a picar un poquet mentre es veuen el partit, o sigui que s'està de meravella.
2: Sí, hem intentat això, que sigui un espai pues, que a banda del tema de la beguda pues, també tingués l'opció de la gastronomia. Es va vendre la tortilla espanyola.
0: La truita.
2: Això va ser el número 1. Tortilles franceses no van vendre ni una. I la veritat que molt bé.
0: Bueno, ara estem parlant de l'Espanya-França, han de descansar la selecció, però és que avui també hi ha un altre partit important, eixe Anglaterra-Argentina, que n'hi ha molta afició argentina també així a Gandia i també segur que és plena esta vesprada, no? Esta nit.
2: Correcte. La veritat és que l'afició d'Argentina és una passada. Gandia és una ciutat multicultural, que al final tenim gent de tots els països, i la veritat és que l'afició argentina en els partits està vinguent en massa. Ens ho estan passant genial en ells i a veure si li podem donar un poquet de sort i fer una final Argentina-Espanya, que seria espectacular.
0: Ja no cabria ningú. Què hauríeu de fer en el mercat? Ja
2: no, obrir una planta de dalt.
0: Precisament anava a preguntar-te això. Avui tenim partit, però després queden aquests dos grans partits per a veure ja les classificacions finals del Mundial. Algo preparat?
2: Anem a tindre dinamització, van a vindre la gent de Cocoloco, de Gandia, estem fent una col·laboració amb ells, i la veritat és que estan fent-ho prou guai i és prou divertit, perquè creguem que és un espai en el que també el tema de la música i la diversió, si ho ajuntes en el futbol i en Cocoloco, pues, escolta, espectacular.
0: Eufòria total, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Molt bé.
0: I, clar, diumenge acaba el Mundial. Després què? Perquè no sé si es podran anivellar en tota aquesta programació que feu des de fa setmanes. Ara el Mundial, moltíssima gent. Però després què passa?
2: Pues ara estem preparant, ja estem treballant dur per a preparar la programació de setembre. Ja ho tenim ahir i estem veient a veure quin tipus d'events podem fer per a l'any que ve. Nosaltres l'any per a nosaltres és de setembre a juliol, així que estem preparant ja, per exemple, unes jam session que començaran el diumenge 27 de setembre, que des d'ací fem una crida a tots els músics que vulguin vindre a tocar, que sàpiguen que seran l'últim diumenge de cada mes, a partir de les 5:30 de l'esprà, i no res, poden vindre ahí en una banda base a poder tocar, i creguem que és un projecte que mos fa molta il·lusió i creguem que és superinteressant per a que la gent que està començant a tocar o la gent que li mole, pues, puga vindre a desenvolupar, pues, totes les habilitats que tinga. A banda, també hem començat un projecte de tag show que començarà el dia 17 de setembre, i estem convidant un poc a la gent que vinga a veure aquestes xerrades divulgatives per la vesprada i al Mercat del Prado.
0: O sea, són com xerrades de diferents temes, no? En personatges sí. I importants de Gandia.
2: Sí, hem intentat triar personatges que siguen interessants independentment del estil de cada uno, independentment de lo que ells dominen, però sobretot que pensem que siga gent que puga donar algo especial a la xerrada, no? Que puga aportar, sí, sí.
0: O sigui, que ara, juliol, acabeu en gran amb aquest mundial, continueu oberts amb el servei de menjar.
2: Correcte.
0: Que amb aquesta manera especial, no?, de menjar, de paraeta en paraeta, tu pots triar el que vulgues i després anem a recordar-ho, què s'ha de fer.
2: Pues sí, realment estem fent un model híbrid, com en Madrid, com en grans ciutats també, que també treballen així des de ja fa molts anys, en el que la gent tinga un poc de llibertat per agafar un poc lo que vulga, independentment de la gent que siga. És un sistema que al final la gent agraeix perquè és més informal, és un sistema en el que pots, pues mira, jo m'agarre quatre cosetes d'ací, jo m'agarre quatre cosetes d'allà, i la veritat és que aquesta llibertat que li dona la gent a no estar anclar a un servici al moment, o tindre esperes a l'hora de demanar o tal, que tinga un poc de llibertat en aquest aspecte.
0: Excepte ahir que la truita
2: acaba.
0: No. Sí. Doncs a continuar gaudint del Mercat del Prado i en setembre tornada al col·le, que se sol dir, amb tota aquesta programació. Diego Mas, director del Mercat del Prado, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Sandra. Bona vesprada.

0: tothom està cansó perquè anem a conèixer quantes persones han decidit combatre avui el calor a la platja. José Vicente Castelló, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la platja Nord. Conta'ns quina bandera teniu avui a la platja.
1: Conforme has dit tu, estem així aguantant la calor. Avui és un dia de bandera verda. Una piseta que està bufant molt a purpenes entre el Xaló i el Garbí. Temperatura i de l'aigua de 28 graus. Una francegent d'un 80%. Es nota un poquet pel tema de la calor. I res, i dir-te que avui molt espai. Temperatures altíssimes, estem en la Tarroja i en hores punta, sobretot a xiquets i la gent major, que vagin molt espai, molta aigua, molta hidratació i intentar-se no ficar-se al sol massa rato. Avui que... és un dia un poc complicat.
0: A la platja s'està molt bé, però sempre amb precaució i seguint eixos consells, hidratació, no exposar-se massa al sol i refrescar-se.
1: Perfecte, efectivament. Això que tenen que fer tota la gent.
0: Doncs a seguir eixos consells per a gaudir de la platja. José Vicente Castelló, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a la platja Nord de Gandia. Moltíssimes gràcies.
1: Vamos, hasta demà. Adéu.

0: Estem parlant, estem comentant avui. En uns 13 minuts aproximadament comença eixe avís roig per altes temperatures, segons AEMET. Però, a banda, també a partir de les 6 d'esta vesprada s'activarà una alerta groga per tempestes on s'esperen fortes ratxes de vent i no es descarta fins i tot granis superiors a 2 centímetres. Jordi Payà, meteoròleg, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Ens espera una jornada complicada avui?
1: Sí, sí, perquè estem a punt ja d'entrar en l'avís roig. Ja la nit ha sigut duríssima de passar, perquè a més este matí hem tingut presència d'alguns núvols que han arribat a donar alguna goteta. A mi la gent em deia, ui, no tenia que fer tanta calor, està plovent. Bueno, no té res a veure una cosa amb l'altra. És més, donar més basca perquè estar el cel cobert fa una espècie de fred hivernacle, impedeix que les temperatures puguen baixar més per la nit se fa insuportable, va a la banda de la humitat en aquelles poblacions de la Safor, sobretot que estan més arran de costa. Val, tornem a parlar d'una situació d'avís roig per calor sense tindre ponent, la qual cosa ja comentàrem fa poquet.
0: Sí, la setmana passada.
1: Comença a ser molt preocupant, val? Perquè no estem parlant de la ponentada que fa que les temperatures vagin pujant de forma progressiva, una cosa que es diu efecte foehn, sinó que ja tenim la calor damunt de nosaltres. I aquesta calor, moltes voltes, el que ajuda és el creixement de núvols de tempesta, que poden donar tempesta o poden no donar tempesta. Poden donar llamps i poden donar pedra. La pedra sempre, diguem, està associada a quan hi ha aire fred a les capes altes de l'atmosfera, aixa calentor que es forma en la superfície de la Terra, en pujar cap a dalt es troben aquesta massa d'aire freda i les gotetes de pluja de quan es produeix el núvol i la condensació es congelen i és quan cauen. Val. Però el problema és que tinguem tronades seques, perquè a més tindrem fortes ràfegues de vent. I també ho comentàvem l'altre dia, és una espècie de cercle que va, diguem, realimentar-se. Tenim calor, tenim possibilitat de tempestes, que puguen donar pedra o no, ja veurem, que puguen donar ràfegues de vent, segurament sí, i si totes aquestes condicions donen lloc a algun incendi, esperem que no, pues el perill és extrem, perquè parar un incendi en aquestes condicions és molt complicat. Mira, te vaig a fer un exemple. Quan jo començava a treballar en la zona de la meteorologia, existia la regla dels 3:30.
0: 3:30?
1: Sí, era 30... graus de temperatura, 30 km per hora de vent i 30% d'humitat. Això, la situació nova real de la meteorologia en tot el tema de canvi climàtic, se n'ha per l'aire, perquè evidentment avui tenim més de 30 graus.
0: Clar. Per tant, fins a 42 és, marcava que podríem arribar avui. Dic,
1: clar, entonces ja són dimensions que diguem, que tenen per terra aquestes teories de fa uns anys, o sigui, que ens fan veure la realitat i la complexitat del problema que tenim. I és que per això després els incendis que es formen són els que s'anomenen de sisena generació, que vol dir que són incontrolables, és impossible parar un incendi que després té flames de 4 o 5 metres d'alçada. I per què? Perquè damunt venim d'una primavera que ha plogut prou, la muntanya ha generat matorral, ha generat herbes que després s'han secat i no deixa de ser combustible per a que aquests factors que vos he dit, els 3:30, que ja no són 3:30, són 3:40, donen eixa complexitat.
0: I Jordi, i el problema, disculpa, hem escoltat inclús i he vist en xarxes que es parla inclús d'un reventó tèrmic. Això podria produir-se avui?
1: Podria produir-se. Per què? Perquè tenim tanta diferència entre la temperatura de l'aire en superfície, que crec que també ho comentàvem l'altre dia, es forma una espècie de bombolla fruit de les altes pressions, d'aquesta massa d'aire càlida que va retroalimentant-se, va calfant-se a si mateix, llavors es genera una espècie de cúpula. Si tenim aire fred, l'aire fred és un aire més pesat que l'aire càlid. Llavors, l'aire càlid té tendència a pujar cap a dalt i si es produeix una substitució sobtada d'aquest aire fred d'altura i aquest aire càlid en superfície, pot donar lloc a aquest revento, aquesta, diguem, trompar d'aquest aire fred, que és el que va passar, si recordeu,
0: sí,
1: fa uns anys
0: en 2021.
1: En correcte.
0: Al Medusa i també hacia la platja de Gandia, que amb la Nòria.
1: Se mana la Nòria per l'aire, correcte. Val? Pues, vull dir jo, estem davant d'aquestes situacions extremes I per què són extremes? Perquè estem vivint una situació de canvi climàtic que no hem fet res per a tractar d'evitar-la i que ara es trobem en aquesta realitat que és complexa, és difícil i que ja no només parar-la sinó, ni mitigar-la, sinó adaptar-se a ella.
0: O sigui, que ens espera, com dius, una jornada complicada. Este avís estarà actiu fins a les 23:59 d'avui, o sigui que molta precaució avui.
1: Bueno, i a seguir també tots els avisos com evolucionen, perquè demà no estem en roig, però estem en taronja. Vull dir que demà no desapareix ni la calor ni el risc d'aquests fenòmens extrems. Però divendres continuem en avisos. Vull dir, i estem a dia 15 de juliol. Quan jo començava a dedicar-me a això de la meteorologia, el 15 de juliol servia per a donar l'inici a la canícula, que era el període de l'estiu, de l'any, entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, que sempre feia més calor. Però és que enguany ja arribem al 15 de juliol ja, no sé com dir-ho, saturats, farts de la calor i en totes les conseqüències.
0: I sense dormir.
1: Claro, i ja ho comentàvem la setmana passada, tornem a comentar-ho esta, i l'estiu li queda molta corda per davant. Per això dic, sap greu, ja te vaig dir l'altre dia ser dramàtic, però crec que hi ha que ser realista i comptar les coses tal qual són.
0: Totalment. Jordi Payà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta perquè puguem entendre esta situació que de vegades se'ns escapa, no? Estos tèrmics més meteorològics, més tèrmics. Així és que moltíssimes gràcies.
1: Com sempre, un plaer i assistir per a que ho digueu.
2: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de turisme, d'agricultura i de medi ambient de l'Ajuntament de Gandia.
5: ¿Quieres vivir el verano de tu vida? Llegan los Summer Days de Omoda y Yaecu en Moy Motor para ponértelo más fácil. Toda la gama Omoda y Yaecu desde solo 19.990 euros. Vehículos totalmente equipados. Cambio automático, cámara 540 grados, inteligencia artificial, 7 años de garantía y mucho más. Este verano estrena coche con los Summer Days. Ven a Omoda y Yaecu Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva y empieza el verano sobre ruedas.
6: Este verano Gandía se vive de otra forma. Frente al Mediterráneo, en el Hotel RH Bairenan Spa, te esperan dos espacios únicos para disfrutar del mar, las vistas y esos planes que hacen que el día sea diferente. Descubre UNIC, con su espectacular piscina infinita y una experiencia todo incluido sin necesidad de alojarte en el hotel. Y cuando cae la noche, sube a Moon Lounge, nuestro chill out en la última planta. Cócteles, buena música y unas vistas únicas. Hotel RH Bairenan Spa. Este verano, ven a vivirlo desde lo más alto. Información y reservas en hotelrhbairen.com.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Llig.
8: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
9: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, obrir y disfrutar. Che, això sí que és tin de trellat.
8: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
0: Anem anem ara amb la secció a qui en corresponda, on ja saben que ens envien aquestes suggerències, aquests missatges, perquè després siguin respostos per l'Ajuntament. I així és que anem a llegir alguns que ens han arribat esta setmana. Comencem per un que ens ha arribat amb fotografies i vídeos que corresponen a la zona de l'Skatepark de Gandia. Ve acompanyat d'un text que diu: "Buenos días, otra vez los incívicos lo han vuelto a hacer, han destrozado las mesas del parque. Esto lo pagamos todos, esta gentuza es la minoría de la población, pero se hace notar y mucho. Gracias por ser nuestra voz." Y continúa: "Hoy lunes amanece todo destrozado, no es justo hasta cuando una minoría de incívicos malnacidos campen a sus anchas." Este era un dels missatges i anem a escoltar un altre missatge que ens arribava per via telefònica.
10: Hola, bona vesprà. Era per dir que en el carrer Tellers, davant del casal de la Falla, hi ha un arbre completament sec. Ja fa temps que està, no s'ha secat del 8 de demà, però bueno, a veure si passen i canvien o a veure què fan. Vale, moltes gràcies.
0: Ell serà un dels missatges per via telefònica. Anem a escoltar un altre.
11: Hola, bona estrada. Mira, soc un veí del carrer Rioja, número 5, ¿vale? Just en este carrer, en este punt, en esta ubicació, hi ha un cartell de gran tonelatge que pesa una barbaritat, que és de restaurante Les Brases, antic restaurante Les Brases. Este restaurant ja fa molts anys que ha deixat de funcionar i està este cartell en esta ubicació. S'han fet diverses sol·licituds per existència per part de la comunitat Bali, per a que lleven este cartell i no ho han llevat. Té la base totalment rovellada i té perill per a que pugui caure. Per favor, que estimen les mesures pertinents. S'ha cridat a la policia i no s'ha fet res al respecte. Moltes gràcies.
0: Anem ara amb un missatge que ens arribava també amb un text que diu: "Bona vesprada, referent al camí de l'Alqueria del Duc, a la part sud que donarà el glamping està pràcticament acabat el carril bici, jardineres, papereres, bancs, arbres, etc. I quedarà guapet, però a l'altra banda del camí sols hi ha bancals abandonats plens d'esbarzers que en alguna part invadixen el camí, plomeros, trossos de tanca metàl·lica, etc. La pregunta és: què es pensa fer amb esta banda del camí si els propietaris no netegen les parcel·les? Gràcies i a qui correspongo." Estos són alguns dels missatges que ens han arribat esta setmana. Ja saben que ens poden fer arribar els seus missatges al 962-961-031 o també al correu corresponda@radiogandia.net. Al llarg de la setmana poden enviar-los i divendres coneixerem les respostes. Anem ara amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets.
12: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Primer CIS tras la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Mascarillas y la imputación de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire 10. El barómetro que acabamos de conocer asegura que el PSOE recupera su ventaja con respecto al PP que arrojaba la anterior encuesta. Vox y Sumar reducen apenas unas décimas su intención de voto. Vamos con los datos, María Ibáñez.
13: El PSOE mejora en casi 2 puntos en estimación de voto con el 33% con respecto al barómetro de junio. El PP, por su parte, baja 2 puntos. Se sitúa en el 25,1%. Los de Abascal pierden medio punto respecto al mes anterior y conseguiría el 15,3% del voto. La encuesta se ha realizado después del anuncio de Juan Manuel Moreno de pactar con Vox a pesar de sus reticencias. Sumar se deja también 3 décimas, igual que Podemos, y se sitúan en el 6,1% y el 2,5% de los sufragios, respectivamente. Barómetro realizado entre el 1 y el 6 de julio de este año. Es el primero que se hace después de conocerse la condena a 24 años de cárcel del exministro Ábalos por el caso Mascarillas y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil en el marco del caso Leire 10. Por otro lado, la vivienda sigue siendo el principal problema. Así lo considera el 23,3% de los encuestados. Le sigue los problemas políticos en general, tal y como revela el 11% de la muestra. En tercera posición está el gobierno y los partidos.
12: La caída de la verja en Gibraltar ha tenido como acto de colofón las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos desde la línea de la Concepción. En una declaración institucional, el presidente del gobierno ha destacado toda las facilidades que tendrán ahora los trabajadores transfronterizos. Añade que esto es el inicio de una nueva etapa en la comarca.
14: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. En fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
12: Y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Se ha dirigido a él asegurando que es un presidente autoritario, afirma, planteando un ejercicio para no dirigirse a él directamente con estas palabras, que si desconfía de la justicia y si desprecia las mayorías en el Congreso, esto lo convierte en un presidente, dice Feijóo, autoritario. Declaraciones del líder del PP en un acto de su partido en Europa.
15: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
12: Más asuntos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura ante el juez que investiga el caso Leire Díez que la conocida como fontanera de Ferraz la llamó para supuestamente darle información útil, aunque ella lo acabó derivando a Santos Cerdán, que en ese momento era el secretario de organización del PSOE. Narbona ratifica en la Audiencia Nacional lo que ya había reconocido públicamente, que sí tuvo contacto con Díez. Miguel Ángel Campos.
16: Poco más de 10 minutos ha estado Narbona ante el juez. Ha dicho que se limitó a derivar a Leire a Santos Cerdán cuando la exmilitante le ofreció ayuda cualificada para reconducir los ataques al presidente. A la salida ha manifestado que no sabía de la existencia de una supuesta trama.
17: Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
16: También han testificado los fiscales Villafaña y López, quienes han ratificado que se reunieron dos veces con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, que no dieron curso a sus denuncias sobre hidrocarburos, el fiscal Grinda o el coronel Balas por falta de pruebas y que informaron al entonces fiscal general Álvaro García al finalizar la reunión.
12: El Govern admite que el Parque Natural de Collserola en Barcelona seguirá sin fecha de apertura. El conseller de Agricultura del Gobierno catalán asegura en la SER que todavía no se ha terminado el trabajo para eliminar el brote de peste porcina africana, con lo que seguirán, dice, las restricciones. Estamos en Barcelona, Gisela Rodríguez.
18: Dice Óscar Urdech que vienen meses muy importantes para frenar la enfermedad y recuerda que no hay ningún país europeo que haya tardado menos de un año en erradicar el brote.
19: Els tècnics ens diuen que estem en uns mesos molt importants, però que no s'ha acabat.
18: Esto no s'ha acabado, es lo que le dicen los técnicos. El conseller también explica que tampoco antes se había detectado un foco tan cerca de un entorno metropolitano. El brote se detectó hace 8 meses y ha hecho caer las exportaciones de cerdo en un 16%. Se prepara un acuerdo de gobierno para ayudar a las granjas afectadas.
12: Y nos queda el deporte.
20: Mundial 2026. Cadena SER.
12: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: Hola, Aldo, muy buenas. La selección española ha viajado hoy a Nueva York para preparar allí la segunda final de un mundial en toda su historia. Se metieron anoche, tras ganar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro. Fue el partido más completo de España en este mundial y por eso hasta Luis de la Fuente está sorprendido.
22: Yo me sorprendo constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito. Lo demuestran cada vez, pero lo importante es poner en valor esos valores. Esto no es gratis, esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco.
21: Falta poco para que amanezca en Dallas. Hoy toca entrenamiento y viaje y también el precio de las entradas para la final se está disparando. Citamos todo. Antonio, Ana, cuéntanos, muy buenas.
23: Buenas tardes. La selección española descansa en Dallas. Hoy tienen entrenamiento de recuperación y después viaje a Nueva York. El objetivo de la federación es tener el mayor número de entradas posibles para el partido del domingo, pero la FIFA no saca ningún paquete extra de venta. Por tanto, no podrá haber un viaje masivo de seguidores de nuestro país. Y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
21: La final es el domingo a las 9 en Nueva York y España espera al rival, que va a salir esta noche, del ganador del Inglaterra-Argentina, que se juega a las 9 en Atlanta. Y en la previa, Scaloni ha hablado así de España y de su amigo Luis de la Fuente.
24: Y Luis, ¿qué te voy a decir? Contento, contento por él, porque la verdad que se lo merece. Es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado y lo que se ve de él y de su selección es lo que todos queremos, o lo que se ve en la nuestra también. Así que súper contentos, pero en principio bien merecido lo tiene, la verdad.
21: El Inglaterra-España lo contamos desde las 8 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER y volvemos con más información del Mundial a las 2 en Hora 14 y a las 3 en SER Deportivos.
20: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
25: Una palabra.
1: Hay palabras que son tan inspiradoras que pueden ser el mejor comienzo de una novela, de un poema, de un relato, que tiran del hilo de la memoria o que describen a la perfección el mundo en el que vivimos. Esta noche en El Faro queremos regalar palabras al escritor Andrés Neumann, que nos presenta su sección La Caja de Voces. Mándanos tu palabra al 681-01-6731. Palabras para Andrés Neumann.
20: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
12: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la una en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
20: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
2: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
20: Por hoy Gandía, Sandra Albert.
0: Una i 8 minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia i anem a conèixer quines són aquestes notícies d'actualitat que s'estan treballant a la redacció. Ana Llopis, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Que ens contes que s'està treballant avui a banda del Mundial, a banda del calor, o el calor és el tema del dia.
3: El calor és un dels temes del dia, de fet estem molt pendent d'aquesta alerta roja. I si vols, Sandra, recordem un poquet aquestes mesures que s'han pres preventives en els diversos ajuntaments. Per exemple, escoltem el regidor d'Esports de Gandia, Jesús Naveiro.
4: És obrir les piscines de bany lliure que tenim a Gandia, són dos, i bueno, el que fem és obrir fins a les 10:30, ampliem 2 hores i mitja l'horari habitual i són d'accés gratuït fins a completar l'aforament.
3: Parla de les piscines de Rois de Corella i de Beniopa, que ja com estava succeint la setmana passada o l'altra quan va hi haure esa primera alerta roja, s'allarga fins a les 22-30 hores l'horari i avui l'accés és lliure i gratuït. I alguns veïns hem preguntat i això ens conten d'aquesta mesura.
5: Molta calor, molt bé que siga gratis, que amplien els horaris perquè vinguin tots els xiquets, molt bé, molt contenta.
0: Molt bé, molt contenta. La veritat que es porta millor el calor, ja ho hem escoltat, a la platja també hi ha un 80% de gent.
3: On millor s'estarà avui, sí. I més coses, s'ha prohibit, s'ha suspès les activitats esportives a l'aire lliure i tenim aquests espais climàtics segurs a Gandia, que són el Centre Social de Corea i Joan Climent, que estaran oberts fins a les 20 hores. La resta de centres socials i biblioteques municipals en el seu horari habitual. Què passa ahí? Pues qualsevol persona que vagi pel carrer, que de repent de sobte tinga un sofoco, una
0: que
3: calora...
0: Entendré un whip que farà molta calor.
3: I passa per la porta d'un lloc d'estos, de vaig entrar un 5 minutets a que respirar un poquet aire fresc, que doncs, està per això. Esos...
0: Refugis climàtics.
3: Refugis climàtics, exacte.
0: A Sagandia, però altres municipis han pres algunes mesures també.
3: En Oliva també, en el campus o les escoletes d'estiu han quedat suspeses les activitats a l'aire lliure, llevat de xocs d'aigua o les activitats en les piscines, en l'horari de vigència de l'alerta, excepte, com diguem, les activitats aquàtiques o el que es puga fer dins de les piscines, la resta d'activitats estaran avui prohibides a Oliva. I també mesures molt importants i diverses han pres en tavernes.
0: En tavernes, quines, a banda d'aquestes mesures, imagina que també piscina?
3: La piscina per la vesprada, que també serà d'accés lliure i s'han canviat alguns horaris d'actuacions que tenien previstos del Sete Sois, Sete Lues i el festival de música ja tradicional de tavernes. Prohibir també les activitats a l'aire lliure, som moltes mesures.
0: Moltes mesures, però qui ens podrà detallar algunes també és Lara Romero, alcaldessa de Tavernes. Bona vesprada.
25: Bona vesprada.
0: Lara, es van anticipar ahir també, ja van prendre algunes d'aquestes mesures davant el calor extrem que ens esperava avui.
25: Sí, nosaltres, sobretot per responsabilitat i davant de l'alerta roja per aquestes altes temperatures que estem sofrint aquests últims dies i després de l'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia, enteníem que primer havíem de reunir-nos el CECOPAL i després acordar de nou aquest conjunt de mesures preventives, perquè nosaltres tenim clar que protegir la ciutadania i minimitzar els riscos en el context on se situa Tavernes, perquè hem de pensar que així tenim molta massa forestal, estem en un risc extrem davant d'un possible incendi, per tant, hem anticipat, no?, aquestes mesures ja de tota aquesta setmana. No necessitàvem que ens vinguera aquesta alerta roja per a prendre ja aquestes mesures, però sí que hem posat el focus allà on era més important, el tema de les sendes de muntanya i les zones forestals, acotar-les, prohibir l'accés de manera imminent, perquè no volíem provocar, no?, que qualsevol persona en les altes temperatures que estem sofrint, perquè ja vam tindre en la onada anterior un bon susto que vam haver de... Efectivament, vam haver de fer una actuació prou important en una hora on la calor apretava moltíssim. Eren les 3 de la vesprada quan es va per aquest avís de l'112, però bueno, sí que és cert que nosaltres hem prestat atenció especial a les persones més vulnerables que estan contemplades dins de lo que correspon a l'àmbit de serveis socials. Hem iniciat una campanya d'hidratació també per als animals que tenim sobretot a la muntanya de les Creus, perquè per a nosaltres les nostres cabres, jo ho dic obertament, funcionen com a una prevenció directa davant de qualsevol risc d'incendis. Nosaltres les cuidem.

0: Sí, i per a nosaltres funcionen com a un mecanisme preventiu durant tot l'any. Tindre estos animalets ahí en la muntanya a nivell de prevenció minimitza el risc d'incendis, perquè, clar, una cosa és el que es provoca directament per l'acció humana, però després estan tots aquests fenòmens que, degut a una altíssima temperatura, es pot provocar algun tipus d'esclat tèrmic i que això provoqui un incendi difícil de previndre.
1: Fins a quan estaran actives aquestes mesures?
0: Nosaltres el tema de la hidratació anem a mantindre-ho al llarg d'estos mesos. I la hidratació l'hem posada a prop d'on està la senda dels amoladors. N'hi ha un camí que, a veure, el que buscàvem era que n'hi haguera facilitat per part de tant Protecció Civil, policia local, com la Brigada de Serveis Múltiples, que serà l'encarregada també de reomplir estos recipients. Demà van a posar-se de nou tres recipients més. I allí el que esperem és que els animalets són molt intel·ligents. Aleshores, quan vagin, ells funcionen com a ramats i esperem que això, que no només siga per la facilitat nostra de poder arribar allí, sinó també que els animalets puguen tindre aquest punt molt propet de la font de la Sangonera per a poder-se hidratar. I les mesures també, com bé heu anunciat abans, tenim l'accés lliure, però també gratuït, de la piscina municipal des de les 3 fins a les 9 de la vesprada. Hem allargat inclús aquest horari obert al públic sense escurcets, que evidentment els ajornarem, perquè entenem que la prioritat és la gent del poble, que va tindre molt bona acollida aquesta mesura en l'anterior onada, perquè vam fer un recompte de més de 130 persones, però no es va arribar a l'aforament complet. També mesures, sobretot, en les activitats esportives que hem hagut d'ajornar i, com bé dèieu, abans s'endarrereixen, no? Aquestes cites que ja teníem, com el concert del Festival del Setes o Setes Lues, que l'hem atrasat a les 10 de la nit.
1: Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, gràcies per detallar-nos aquestes mesures. Ciutadania i animalets protegits també a Tavernes.
0: Efectivament, moltes gràcies a vosaltres una vegada més. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anna, no sé si tenim més notícies també a banda d'aquestes mesures de protecció pel calor.
2: Sí, doncs, ja deixant la calor a banda, esta matí s'ha produït una visita destacada a les obres que s'estan desenvolupant en la Marina Gandia, en les instal·lacions del Nàutic. Recordem que Marina Gandia està desenvolupant uns treballs després d'anys de demora per problemes de concessió i diverses sentències judicials, i intervenen en 33.000 metres quadrats de superfície, inclouen 268 amarres i compten amb una inversió de 10 milions d'euros aquestes obres que estan realitzant-se. En concret, la visita ha comptat amb la presència de Marc Chau, que és presidenta de l'Autoritat Portuària de València, a més de Juan Ignacio Jiménez, CEO de Marina Gandia. Els escoltem.
3: De las obras de este concesionario que tras mucho tiempo, como bien decía el CEO, pues estábamos ansiosos de ver empezar.
4: Hemos empezado la obra anteriormente, estamos terminando ya el Pantalán 10. Hemos empezado la obra marítima para lo que ha entrado en el proyecto la constructora Fonsan. El comienzo de la fase más crítica. Queremos empezar el edificio en septiembre.
5: Una obra que para nosotros es algo de nuestro día a día. Tenemos también el contrato del edificio, que la idea es empezarlo, como ha dicho Juan Ignacio, en septiembre.
2: Y el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, señalaba que estas obras desenvolupadas per Nova Marina son fundamentales para una ciudad que vive del turismo.
6: Esto va en serio porque siempre ha ido en serio y además es el principio de una gran transformación del entorno portuario, porque empezamos aquí en la Marina de Gandía, pero vamos ahora al otro lado, vamos a los tinglados y al espacio de regeneración del entorno de los tinglados, que sabéis que es una inversión de la Autoridad Portuaria de Valencia, que ha modificado su plan de inversiones para poder ofrecer a la ciudad más de 6 millones de euros de inversión.
2: I una nota més, Sandra, de seguretat. Estos dies comentàvem, feien balanç del Pirata Festival Beach, que s'ha desenvolupat amb normalitat, també sí. Ho diu la Policia Nacional, però sí que ha fet ja balanç d'andades en la mà. Mm. Aleshores van identificar a 635

0: 20 persones i es van detindre a 4 persones perquè van furtar mòbils per salut pública, per un delicte de lesions i per una requisitòria en vigor. S'han alçat 297 actes per drogues i 13 actes per tinença il·lícita d'armes. Però el balanç diuen que és positiu i amb normalitat.
1: Amb un gran volum de persones.
0: Exacte.
1: Anna Llopis, moltíssimes gràcies.
0: Fins ara.
2: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Rosita Bosca Borrell. Entierro hoy a las 17:30 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
3: Tu cuñado te ha dicho cuánto vale. Tu vecino también. Internet tiene otra cifra. Y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones. Necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
4: ¿Es mi amigo o una sombrilla?
5: Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
6: Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
5: Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
6: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
7: Hoy te quieres cuidar. Mañana vienes a Ascires. Pasado tienes tu chequeo de salud hecho. Así funciona la unidad de chequeos del Hospital Ascires Valencia. Un circuito completo, todas las pruebas y tus resultados en 24 horas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
8: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
9: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos. Repetirás.
1: Y ahora... Ens n'anem cap al Grau de Gandia, perquè tot i que el cap de setmana ja han celebrat alguns actes, avui continua la programació festiva, a més, amb un acte important i molt mariner. Però millor que explicar-ho jo, ens ho conta el nostre company Daniel Ardit. Dani, hola, per on pares?
10: Hola, Sandra. Te salude Esteig Damunt de la barca Nova Marina, que serà la que esta nit portarà a la imatge de la Mare de Déu Blanqueta. Una arribada que suposa l'inici de les festes del port, en ese marc de les festes del Grau, del districte marítim. Estic així en esta barca i tenim la millor patrona que podem tindre en estos moments. Ella és la responsable màxima, la presidenta de la Confraria de Pescadors del Grau de Gandia. Carmen Argudo, què tal?
11: Molt bé, bon dia, molt bé.
10: Ja està el compte enrere.
11: Els nervis a flor de pell.
10: Estem en la mateixa barca en la que esta nit arribarà la vostra volguda, estimada patrona, no?
11: Sí, la Mare de Déu Blanqueta. Perquè aquesta imatge, aquesta Mare de Déu, és exclusivament del port de Gandia, dels pescadors. Sí. És com la patrona dels pescadors de Gandia. Uh-huh. La llegenda conta que va aparèixer en una embarcació de pesca, la va importar a València i tornava a aparèixer damunt de la barca de pesca del Gandia. I ja, fins que li van fer l'ermita, es va quedar així.
10: O sigui, que ella volia Gandia, sí o sí.
11: Ella volia Gandia, sí o sí, es coneix que això diuen. I nosaltres la respectem i la tenim molt de fervor a la Mare de Déu Blanqueta.
10: Pues sí, la Mare de Déu ho vol, serà així per a tota la vida. És arribada, suposo, a l'inici i ja està ben animada la nit, no?
11: La veritat que sí, això esperem. La veritat que és un acte molt, molt bonico, molt reconegut, molta gent diu que li agrada moltíssim quan entra la barca esta, la Nova Martina, en la imatge d'alt, tot il·luminar i d'això, i la gent pues, espera, ja on anem a la iglesia, les fan les albaes, és un acte molt bonico de veure, sí.
10: Fantàstic. Tot això avui i demà continua, perquè les festes del port són fins a dissabte?
11: El dissabte 18. Ja acabem.
10: El diumenge
11: ja per descansar, i és que tinguem sí. que anar a tirar les arces, ja podem treballar pel dilluns.
10: Així és, un dia de relax i de descans. Sí. Demà la protagonista és la Verge del Carme, que és, diguem, la patrona general de tot el sector, i també és un dia complet el que teniu preparat amb un dinaret inclòs i tot.
11: Sí, demà és el dia més fort de les festes, la Mare del Carmen, sempre també la tenim ahí, la Mare del Carmen és a nivell nacional, de pescador, de la marina, de tot, tot el que es composa de la mar, i nosaltres este dia el celebrem a tot el gran. Sempre s'ha fet un dinar per jubilats, continuem la tradició de fer el dinar per jubilats i per tots els cofrades en actiu i autoritats i tot. Entonces comencem en l'almorzar, luego el dinar, després el sopar en la verbena, i o sea que demà és un dia, vamos, el clorofom i la professó marítima, que ja és la guinda del pastel.
10: La processó marítima que arrencarà a les 20 hores i ja, així propet, al costat tenim les dues embarcacions que demà seran les que estaran en aquesta processó.
11: Sí, són les tres dos barques d'ahir darrere, les dos barques d'arrastre, el nou so de mar i la nova EMI. Cada una porta la nova EMI, porta a la Mare de Déu Blanqueta i el nou so de mar a la Verge del Carmen. Són les dues barques, són grans perquè necessiten que siguin grans, i ells, aquests patrons i armadors d'aquestes barques, sempre estan allí per la festa, per portar les imatges.
10: I així mateix en estem, està atacada la barca, la nova Martina, que esta nit portarà la Mare de Déu Blanqueta. Així mateix està previst que demà n'hi hagi també una festa, un sopar.
11: Un sopar, fem el sopar, però després, ja quan acabe la professió marítima, ja fem el sopar darrere on estiga l'orquestra muntada, i ahí fem el sopar, després quan acabe tot, el sobaquillo i l'orquestra Monte Carlo, i a continuar la festa fins al dissabte.
10: Sou pescadors, pescadores, i fer la festa en aquestes imatges, Mare de Blanqueta, la Verge del Carme, tan estimades, que jo crec que vos acompanyen en totes les eixides que feu, i fer la festa en aquest escenari, en el mateix port, què més podeu demanar?
11: No demanem res, ho tenim tot. Tenim la Mare de Déu, a les dues barques, a les dues imatges, sí. Tenim els pescadors que estan involucrats en les festes i no necessitem res. Necessitem que la gent vinga a veure-nos, que disfrute de les festes, que seran tota la gent que vinga serà benvinguda.
10: Paren totes les barques durant els dies de festa o n'hi ha algunes que tenen que continuar faena?
11: No, paren totes. Des d'avui fins al diumenge que aixiran a tirar les nostres, no hi ha ningú a la marria. Ah. Tots els dies estan amarrades i a disfrutar de la festa.
10: No són quatre dies que bé que s'ho mereixeu, no? Perquè la faena abusais.
11: La veritat que sí. Jo trobo que sí que ens ho mereixem, i sobretot els pescadors que aixiran a la mar s'ho mereixen, sobretot que descansen uns dies i que disfruten.
10: Una curiositat, estem així, Sandra, en la nova Martina, que com diem, insistim, que serà la que portarà la imatge esta vesprada nit de la Mare de Blanqueta, així a port, però estem sentats a la voreta i estic veient que no paren de passar per així, el típic peixos que veiem de gris oscur.
11: La llissa.
10: La llissa, però eixa sí. la podem pescar i menjar-la perfectament.
11: A veure, hi ha gent que la pesca i se la menja. Nosaltres, la veritat que no, perquè a nosaltres ens agrada més de la mar, de fora de la mar. Així, pues,
10: té un altre sabor.
11: Bueno, no és que estigui contaminada, perquè ja veus, l'àvia no està contaminada, però sí que és veritat que la gent que pesca deportivament sí que se la menja, la llissa. A nosaltres ens agrada una altra classe de llissa que s'agarra fora de la mar, la llissa de la Galta Roja, que té sí. Una taqueta ahí al cap, esa es la mejor, y vosotros esta, pues no, esta para los deportivos, que la agarren en la cañeta.
10: Y ahora, en esta temporada, ¿os acaba de finalizar alguna temporada de alguna especie en concreto?
11: Sí, ahora el día 10 de juliol es va a acabar la temporada del pulp. Nosotros pesquem pulp, y el día 10 de juliol ya entra en veda y ya no es pot pescar hasta desembre, a final de anys.
10: I abans era la de llagostí o la siga? És la llagostí.
11: Ara es comença ara el llagostí.
10: Comença ara?
11: Comença. Ja s'ha pescat alguns dies, però ara es comença la plena època del llagostí.
10: Això és com la fruta i verdura, que són de temporades.
11: Sí. Així cada peix, n'hi ha peix que està tot l'any, però la majoria va tot per temporades, sí.
10: I recordem, és una faena, per a que quede ben clar, sempre que parlem amb vosaltres, Carme, m'agrada deixar-ho ben clar, clar, com el sector de l'hostaleria, que és molt sacrificat, la pesca, estem parlant d'un sector, d'uns professionals, que també abusais, i a vegades Europa pues, agafa unes polítiques que dius, en què estàs pensant?
11: Pues la veritat que sí, mira que és dur l'ofici, ho portem en la sang, i el que és pescar és perquè li agrada, però sí, mira, ara estem ara en setembre, ens han dit que sempre és en desembre, quan ens dic la Comunitat Europea ens diu els dies pels barcos d'arrastre, les noves normatives per l'any que ve, estan dient que ara en setembre i estem ja tremolant a veure en setembre què ens diuen. Sí. I a batallar el que faci falta.
10: Estic notant un lleuger balanceig. Farà falta biodramina o no?
11: Que va, jo ni ho noto. Tu ho notaràs, però jo no.
10: Sí, un note. Tu ja estàs acostumat.
11: La veritat que Nosaltres estem acostumats i la mar sempre, sempre, per molt que esté, el barco mai en la mar està aquest. Pues así que ahora me echa menos para vosotros. No, pero no creo que facha tanta falta biodramina, yo creo que no.
12: Exagerar una miqueta. Carme, que estaba pensando.
11: No, que se la compren, pero ya casi, ya está.
12: Estaba pensando, bueno, la que nos marechará será la Mario Blanqueta ni la Becha de Carme, que ya están acostumbradas, ¿no?
11: Seguro que no. Ellas, mai en la vida nos marechen, no, que va. Ellas nos donen ánimo para que no nos marechen vosotros.
12: Carme, que cuando, después estaba pensando, que te hace la pregunta de las políticas europeas, de lo duro que es el trabajo, y yo digo, Dani, estoy a pensar, dic, que comencen les festes, no mareges a Carmen, que 4 dies de desconexió total de les polítiques, dels horaris, i l'únic objectiu és disfrutar i passar-ho bé, que sí?
11: Sí.
12: Vols convidar a la gent que vinga?
11: Clar que sí, ja, clar que sí. Nosaltres sempre, i en el llibre de festes ja ho dic, que està obert per tota la gent que vulgui vindre, no només pels pescadors. Els pescadors oferim tot el que tenim per la gent que vinga i que visca esta festa amb nosaltres.
12: M'apunte, Carmen.
11: Molt bé.
12: Gràcies.
11: Benvingut seràs. Gràcies a tu.
12: Bueno, Sandra, jo ja m'he apuntat per a vindre a les festes del port, les festes del Grau en general, que són fantàstiques. I si vols, pues, t'apuntes, Sandra.
1: No, clar que m'apunte. La veritat que molt xules seran aquestes festes del Grau que comencen avui ja i que continuaran.

0: Que fa molta calor està deixant de ser notícia. Sembla que ens haurem d'acostumar a les altes temperatures durant l'època estival. Per a combatre-ho són diferents les recomanacions: hidratar-se molt, prioritzar el consum de fruita i aliments frescos. I entre algunes més ens hem fixat en una, que és la d'evitar la pràctica d'activitat física intensa en les hores de màxima calor. Esport i calor. Com esporten? Tenen bona relació. Ximo Mas, metge especialista en medicina esportiva i de l'educació física. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Què tal?
0: Com esporten l'esport i el calor?
1: La veritat és que, bueno, quan uno és un esportista professional, en els clubs en els que hem estat, quasi totes les pretemporades es comencen en juliol i fa molt, molt, molt de calor. I els metges dels equips, juntament amb el cos tècnic, pues bueno, planifiquem una sèrie de pauses d'hidratació, una sèrie de situacions i els entrenaments també molt controlats per el tema del calor. A nivell èlit està molt controlat, però clar, a nivell usuari és on hi ha que tindre molt de compte, no?, a l'hora de practicar esport.
0: Ximo, tu tens molta experiència com a metge esportiu de molts equips de futbol, també de bàsquet, de vela, o sigui que tu parlaves de l'èlit, però quina diferència hi ha, per exemple, en una persona? Quines recomanacions haurien de seguir o què recomanaries tu?
1: No, en principi les recomanacions són les mateixes, no? Que una persona té que estar ben hidratada, això significa que té que beure entre 2 i 2,5 litres de líquid diaris. Això és una situació normal. Líquid vol dir aulla, llet, fruita, sucs, el que vulguis, no? En les situacions en les que n'hi ha un calor més extrem i n'hi ha molta més sudoració, n'hi ha que augmentar aquesta quantitat de líquid. Una manera de saber si una persona està ben hidratada o no és veure el color de l'orina. Si l'orina està molt concentrada, vol dir que estàs deshidratat o estàs començant a deshidratar-te i deus d'incrementar el líquid.
0: Quan més oscura,
1: menys aigua tens des del cos.
0: Menys hidratat.
1: Exacte, estàs forçant el teu rinyó, està esforçant-se per a mantindre tota l'aigua possible des del cos. Llavors el que tens que fer és augmentar el consum hídric o de líquids, beguda isotònica, sucs, el que tingues a mà, preferentment aigua, però moltes vegades quan estàs practicant esport, evidentment la beguda isotònica és fonamental perquè és el que estàs perdent per la suor.
0: I estem parlant de fer esport, però a l'exterior o també a l'interior, en ambdós casos s'aplicaria?
1: Se poden fer tant en interior com en exterior. En exterior el que n'hi ha que fer és prioritzar les primeres hores del matí o les últimes hores de la vesprada, intentar buscar també circuits quan uno, per exemple, va a córrer o va a fer bicicleta on hi hagi situació d'ombra, per exemple, la primera línia de platja per la vesprada, a partir de les 7:30 a 8, tots els edificis fan una ombra espectacular, entonces per aquesta zona, a més l'airet que corre també va molt bé. Ciclisme és més complicat perquè te tens que manejar per carreteres i tal, no depens tant, però sobretot el que n'hi ha que buscar són hores que no siguin hores centrals. I en els interiors, el que jo recomano, pues, bueno, en els gimnasos saps que n'hi ha aire acondicionat,
0: sí.
1: Està molt bé, se pot fer esport dins. El que jo sí que recomano és que quan uno està molt suat, intentar evitar les corrents, posar-se baix justament de l'aire acondicionat, perquè el suor el que fa és intentar gelar la pell, la funció de seixa, per a dissipar el calor, i si te fiques baix d'una corrent d'aire que està gelat completament, doncs pots tindre problemes, pots tindre després alguna afectació a nivell respiratori i te va posar malalt.
0: O sigui, que hem d'evitar quan més suats estem dins d'un gimnàs, que el primer que pot ser fer és acostar-nos a l'aire, no anar a l'aire.
1: Evitar aquesta corrent directa sobre el cos completament suat.
0: Clar, i estem parlant de gimnasos, sabem que hi ha molts tipus d'esports i moltes maneres de practicar l'esport. Hi ha més part funcional, més part de força, però també classes dirigides. Per exemple, en aquestes classes dirigides on les pulsacions arriben a uns alts valors, que hem de tindre en compte?
1: Pues yo siempre recomano lo mateix. Antes de fer este tipus d'esports, lo que n'hi ha que fer és un bon reconeixement metge. Sobretot veure que una persona està en condicions per a poder fer esport, perquè tot el món, per a la vida quotidiana i la vida diària, es desenvolupen sense ningú tipus de problema, però quan portes el teu cos a un extrem alt i la freqüència cardíaca pot augmentar a 200-220 pulsacions per minut, n'hi ha que estar segur de que el teu cor no té ningú problema. Això com se fa? És molt senzill. En un simple electro ja se poden detectar un electrocardiograma se poden detectar alteracions, i en una prova d'esforç, que és molt més específica, perquè el que mos marca és portes el cos al màxim esforç i durant davant d'aquest esforç estàs veient com respon el teu cor en temps real, no? I en això pots detectar moltes situacions. Clar, quan tu estàs fent aquesta pràctica esportiva i arribes a una freqüència cardíaca molt alta, les pauses i les recuperacions també són molt importants, no? durant una d'aquestes classes, no? Perquè damunt hi ha molta gent, hi ha molta sudoració, si estàs en un ambient tancat hi ha molta humitat, pues el professor, evidentment, en aquestes situacions també té que tindre en compte, pues, les pauses, el moment de recuperació, de la hidratació, i n'hi ha que tindre-ho en compte.
0: Clar, has comentat, per exemple, la part d'electro, la part cardíaca, però quins problemes pot derivar la pràctica de l'esport?
1: Pues pots tindre des d'un colp de calor per deshidratació, pots tindre marejos, pots tindre un tall de digestió, o inclús pots tindre una mort sobtada, que és lo pitjor de lo pitjor que pot passar. I estem cansats de veure que en carreres populars o en situacions, pues, tal persona ha tingut un problema, ha tingut una situació molt greu o ha faltat, i aquest tipus de situacions, pues, podrien evitar-se en un bon reconeixement metge.
0: Per què apareixen? Només per la part cardíaca o per problemes cardíacs o hi ha altres factors?
1: Pot haver altres factors, però sobretot són cardíacs. Podries tindre, a lo millor, alguna rotura d'algun vaset a nivell cerebral, algun ictus, algun tipus de situació, però sobretot són quasi tot problemes cardiovasculars.
0: I, per exemple, l'ictus sí que es podria provocar pel calor?
1: Per el calor i per l'esforç. Sí, perquè estàs sometent el teu cos a un esforç molt alt, i si tu tens una malformació vascular en el cervell que tu no saps que la tens, encara que en una prova d'esforç no se pot detectar, moltes vegades, ja t'hi dic, n'hi ha situacions que sí que se poden detectar, però n'hi ha altres que no se poden. Entonces, una persona deshidratada en un sobreesforç, en un calor extrem, en una temperatura molt alta, pues sí que podria provocar un accident cerebrovascular. Podria ser una de les situacions que podrien desencadenar-lo.
0: I com es podria previndre, per exemple, esta situació?
1: Pues primer, n'hi ha que tindre en compte que estàs sa, que no tens ningún problema cardiovascular, sobre lo que han comentat de l'electro de la prova, i després, pues bueno, sobretot evitar aquestes condicions extremes de fer esport en hores tan intempestives, i tinguent una bona hidratació, i també en aquests dies en els que n'hi ha tanta calor, pues se pot anar a entrenar, però se pot entrenar a un ritme més baixet. Baixar la freqüència cardíaca, fer un treball més regeneratiu, no arribar a freqüències cardíaques tan altes perquè n'hi ha temps de sobre per entrenar. Quan un és esportista amateur, pues se pot organitzar i programar els entrenaments, però si n'hi ha una ola de calor, encara que la ola de calor ara ja és pràcticament perpètua, pues si te programes bé els entrenaments, pues dius, mira, avui que fa molt de calor vaig a fer un entrenament indoor, o si tinc que fer-lo fora, pues vaig a fer-lo a primera hora del matí o a última hora de la vespre, i vaig a baixar un poquet la intensitat de l'entrenament, i en això podem regular-lo.
0: Això a banda de, imagina't, també la dieta, el factor son, descans...
1: Exacte, això és fonamental. La gasolina que tenim dins és el que mengem. Pues, si estàs ben alimentat i ben hidratat, els teus músculs, el teu cervell, tot respon en les millors condicions. Si una persona està en dèficit o està en carència, quan es comença a fer esport, en aquest moment no te dones compte, però durant l'esport, quan estàs sometent els músculs i el teu cos a un estrès excessiu, tot aquest tipus de situacions poden aparèixer, i és quan tenim el problema real.
0: O sigui, que ens aconselles que se n'anem a realitzar-se aquesta inspecció del cos per a estar tranquils i tranquil·les.
1: Clar, quan uno va fer esport a un nivell més intens, o se vol plantejar fer esport d'una manera més seriosa, lo primer de tot, abans de comprar-se les sabatilles i abans de comprar-se tot, és fer una bona prova d'esforç i una bona exploració mèdico-deportiva.
0: Ximo Mas, metge especialista en medicina esportiva i d'educació física. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquests consells.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: aquesta música perquè tenim molta agenda cultural que contar-los. Bona vesprada, Anna Llopis, de nou.
1: Hola de nou, Sandra.
0: Quines propostes tenim per avui?
1: Per avui tenim diverses propostes musicals. Per exemple, dins de la 43a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, encara continuen aquestes activitats obertes, i avui tenim l'actuació de la Big Band de la Universitat de València en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia a les 21:30 hores.
0: Ai, que xulo,
1: estarà molt xulo, molt xulo. I també dins d'aquesta programació que organitza l'Ajuntament de Gandia a la platja, Gandia a la Mar, està una mar de músiques i avui a les 22:30 hores en el camp de béisbol actua la banda de Gandia, la Sant Francesc de Boixa de Gandia.
0: Banda sonora avui per a tota la vesprada.
1: Ai, sí, és. I mira, una banda sonora també del Palau, perquè tenim Palau Audiovisual i la pel·lícula que es projecta és banda sonora per a un colp d'estat.
0: Està tot organitzat.
1: A les 22:30 hores. Així està.
0: I més propostes, Anna?
1: Més propostes. Tenim també contacontes en la biblioteca infantil, un conte que brillava en la foscor, es diu, en la biblioteca infantil tenim, de Gandia.
0: I alguna coseta més?
1: Exposicions diverses, estampes de transició Universitat de València, col·lecció Martínez Guerri-Cabeita, que es va inaugurar ahir, està en la Casa de Cultura de Gandia, i també tenim la veu a la mà de Maria del Mar Bonet, és una altra exposició que es pot visitar en estos dies en Gandia, en la Sala Coyalas.
0: Sense parar, avui.
1: Sense parar. I tenim propostes televisives.
0: Televisives?
1: Així és.
2: Que sabéis todos la canción, ¿eh? Ah.